és la cançó que va salvar de l'oblit la mare de mossèn Cinto Verdaguer. L'altra, el Virolai, és una cançó de caminants, de peregrins. Aquesta és una cançó que va rescatar de l'oblit la mare de mossèn Cinto Verdaguer.